0: Església Notícia. 15 minuts d'actualitat religiosa, comentaris, entrevistes, reportatges de l'Església Catòlica a Mallorca. Església Notícia. La veu del bisbe.
1: Estimats amics i amigues, la nova encíclica del papa Lleó XIV, Magnifica Humanitas, tracta sobretot de la dignitat humana i el bé comú. Aquesta magnífica humanitat està recentment proclamada amb força en el cor de la nostra terra. El viatge del papa Lleó XIV entre nosaltres ha significat una nova represa en el nostre compromís d'anunciar l'Evangeli amb la paraula i amb la coherència dels fets, per tal que, com deia el papa Francesc, les estructures, totes elles, es tornen més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les instàncies sigui més expansiva i oberta, que el col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi la resposta positiva de tots aquells a qui Jesús convoca a la seva amistat. Les càrregues de fons de tot el missatge del papa Lleó, ja han pogut assaborir-les en el contingut de la primera encíclica, Magnifica Humanitas. Comença amb la presentació d'una alternativa que ha marcat des dels seus inicis la història humana. Aixecar una nova torre de Babel, que és la de la incomunicació i la confusió d'un poble que pretén viure sense Déu fent-se el seu contrincant, o edificar la ciutat on Déu i la humanitat habiten junts. Diu el papa Lleó que cada generació rep com a herència la tasca de donar forma al seu temps, que és fer madurar la història com un lloc on es protegeix la dignitat de cada persona, es promou la justícia i es faci possible la fraternitat. Per tant, dos camins davant nosaltres: humanitat sense Déu o Déu en el centre, uniformitat o diversitat com a riquesa, deshumanització o fraternitat i cooperació. Mai en tan poc temps s'havien realitzat canvis tan grans. Avui, diu el papa Lleó, ens trobam davant d'una situació nova, en què el poder i l'omnipresència de les tecnologies emergents s'entrellacen amb el teixit de la vida quotidiana, modelen els processos de presa de decisions i incideixen profundament en l'imaginari col·lectiu. Mai la humanitat no havia tingut tant de poder sobre ella mateixa. I és que les noves tecnologies obren un horitzó que s'estén en direccions que, encara que es poden intuir, encara no podem preveure del tot. Això fa que sigui més complex avaluar-ne l'impacte i els efectes a llarg termini sobre la dignitat de les persones i el bé comú. Ens convida a ser constructors de comunió, a desfer murs que separen i edificar ponts que uneixen. El principi ben clar: vetllar per la dignitat de les persones i el bé comú. Per això, l'esforç humà d'anar dirigit a edificar sobre la roca de la relació amb Déu, la qual cosa significa reconèixer que la veritat del seu amor ens crida a una vida a desdir. La comunió amb ell fa referència també a Sant Agustí, quan defineix d'on provenim, qui som i cap on anam. Sant Agustí diu: ens has fet per a tu, Senyor, i el nostre cor està inquiet fins que descansi en tu. L'altra dimensió ens fa veure que edificar en el bé significa acceptar els límits i la fragilitat de la humanitat sense considerar-los un error que calgui corregir. Avui dia, el desig de plenitud de l'ésser humà corre el risc de desviar-se cap a metes enganyoses. La il·lusió d'una tecnologia que promet alliberar-nos de tota fragilitat, o models de benestar que deixen enrere pobles sencers. De moment, aquest tast inicial continuarà i continuarem aprofundint. Mentrestant, seguim la crida de Jesús. La crida de Jesús que ens convida a ser apòstols, que prediquen, anunciant que el regne de Déu és a prop. Apòstols que curen malalts i alliberen del mal de forma totalment gratuïta.
0: La crònica setmanal.
2: Del 3 al 7 de juny, Càritas Mallorca va organitzar concerts, exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
1: Sí, Càritas, he tingut molt d'interès que enguany, d'una manera molt visual i pràctica, poguéssim veure tota la feina que fa Càritas, donant-la a conèixer i sobretot implicar tots els que hi havia a poder-s'hi participar. I per això aquesta exposició, dic que és molt dinàmica i pots veure tota la realitat de Càritas, començant per persones que han estat beneficiàries de la acollida i que ja estan integrades i algunes han trobat feina i tot. Són les persones que donen el testimoni de lo que han rebut i això és el que ens ha impressionat, sentir-ho directament de les persones interessades, persones que han arribat de fora però que s'han trobat ben acollides i que després ells mateixes transmeten a altres el que han viscut i com ho han viscut.
3: Aquí que encontramos hoy, pues queremos, Càritas quiere mostrar a través de esta Feria de la Caridad la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Càritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición. La sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina. También se puede disfrutar de un juego, el juego de las llaves, que nos pone en primera persona frente a esa realidad, la de la dificultad del acceso a la vivienda. Podemos también adentrarnos en las historias de vida concretas de personas que, gracias al proceso de regularización extraordinaria, han podido legalizar su situación administrativa en nuestra comunidad y acceder así a derechos. Hoy son personas pues con una carrera profesional, con un trabajo oficial y con pues ciudadanos de plenos derechos como somos y queremos ser todos.
2: Ambdós destacaren la importància d'enfortir els vincles comunitaris i de continuar construint una societat basada en la solidaritat, la justícia social i la dignitat de les persones. La inauguració va comptar amb la presència de diversos representants institucionals, autoritats polítiques de l'àmbit insular i municipal, així com representants d'entitats socials, organitzacions del tercer sector, membres de la comunitat eclesial, persones voluntàries i professionals vinculades a l'acció social de Càritas. Sota el lema Tria Estimar, Tria Comunitat, la programació va incloure conferències, tallers, exposicions, activitats participatives, celebracions litúrgiques i propostes culturals per acostar la ciutadania a qüestions tan rellevants com l'accés a l'habitatge, la inclusió social, la promoció dels drets i la doctrina social de l'Església. Les persones acompanyades per Càritas Mallorca durant el 2025 afrontaren una acumulació de dificultats que resta greument el seu accés a unes condicions de vida dignes, la progressiva pèrdua de capacitat protectora d'una ocupació remunerada, la manca d'habitatge assequible, l'elevat cost dels lloguers i la situació administrativa irregular de moltes de les persones ateses són alguns dels principals factors que alimenten els processos d'exclusió social. Aquestes són algunes de les conclusions que recull la memòria 2025 de Càritas Mallorca, sota el lema Tria Estimar, Tria Comunitat, que es va presentar durant la Setmana de la Caritat pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, la directora de Càritas Mallorca, Esther Romero, i l'administrador general de l'entitat, Joan Bassa.
4: El Consell Directiu Diocesà, presidit pel senyor bisbe, va aprovar que el destí d'aquests recursos seguirien les línies prioritàries. Una per ajudes. Així vàrem aprovar destinar 1 milió d'euros en un període de 5 anys per cobrir ajudes directes que actualment Càritas assumeix pròpiament perquè no té cap finançament que ho cobresqui. En segon lloc, inserció laboral, sociolaboral i economia social. Una aposta clara és la reforma d'una nau, rebuda també en Berenci, del senyor Toni Bonet, amb l'objectiu de centralitzar la recollida de roba, crear nova línia d'inserció laboral i reforçar l'empresa d'inserció, eines per inserció. Això és especialment rellevant en un context difícil, ja que el 2025 aquesta línia ha registrat pèrdues de 65.000 euros a causa de la crisi del sector tèxtil. Malgrat això, la voluntat és clara. Seguir apostant per itineraris personalitzats d'inserció amb acompanyament professional i oportunitat real de feina. I en tercer lloc, dedicar aquests recursos a habitatge. Una part dels recursos se destinarà a impulsar projectes d'habitatge, que ja els tenim en estudi, i és una de les problemàtiques més greus actualment.
2: Una oportunitat més per recordar que la caritat és un compromís transformador d'escolta i d'acompanyament. En un context social marcat per les desigualtats, la precarietat i la solitud, Càritas reivindica la necessitat de continuar generant comunitat des de la proximitat i la fraternitat.